0: És Big Bang.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
3: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina.

0: Mallorca, en directo desde Aqualand el Arenal, con Elka Dimitrova y Paco Muñoz.
1: Onda Cero, tu radio.
2: La 1:43, me voy hasta Sa Pobla. Martí Bona, director esportiu, bones.
3: Bones, bé.
2: En pretemporada, és hora dels directors esportius, és hora de tancar i de planificar.
3: Així és, ara és hora de fer feina i, bueno, amb això estem.
2: Bueno, i del que arriba, que a part de Nofre, que ja va setmanes que aquí a Onda Cero ho van donar per tancat i després el Valera ja ho va fer oficial, Martí Pallés també ja és oficial que jugarà amb el conjunt blanc i blau. Sabater serà el tercer?
3: Supòs, perquè no accepta la nostra oferta i sé que en té una del Baleares, per tant, supòs que acabarà allà.
2: Seran d'ofertes que supòs que són 200-300 euros a dalt o baix i el desplaçament que se durà de restar. No sé, a vegades costa entendre que sigui un tema econòmic quan seran de la mateixa categoria.
3: Bueno, la veritat és que no sabem per on van estir, no? Que nosaltres sabem l'oferta que feim al club nostre. Rival no ho sé, però me decant per pensar el mateix, o sigui, primer de tot se'n van a segona ref, no entenc que n'hi hagi cap que doni una passa endavant com pugui fer en Provenç, que se'n va a una categoria superior com a primera ref.
2: Bueno, aquest sí que era també costa entendre que un equip de segona divisió no li doni l'oportunitat de fer una pretemporada per tancar un contracte amb un jugador que aquest sí que supos que tens un concepte molt positiu d'ell.
3: Sí, bueno, mira, això són contractuals, coses contractuals, ell demanava això, sabeu que no el van convèncer, anava un segon a B i volia demanar un poc més perquè almenys fer una pretemporada en el primer equip i no està possible. I sabeu que l'oferta del Nàstic, pues sí que és estar en el primer equip del primer dia i ja fem més content.
2: Molesta de qualque manera que en Troia, que ha estat amb altres 10 anys, ara aposti per 3 jugadors vostres? 3, que va apostar per un quart que eren Provenç també.
3: Sí. Vam, molesta, o sigui que consideram que és un entrenador que ha tractat molt bé, igual que ell mos ha tractat bé nosaltres, vinc a dir que no tenim cap queixa del passat, però sí que no, molesta un poc que faig mal a un equip que has estat 10 anys, saps? Has estat a un club 10 anys i més o manco, pues, considerant que l'han tractat bé i mos mereixíem o me'l mereixem un respecte com un altre.
2: Bueno, amb en Julián Robles, jugadors que tinguin ganes de jugar a Sa Pobla, n'hi ha, no?
3: Sí. Per nosaltres ara l'entrenador millor del món és en Julián Robles. Esperàvem obrir una nova etapa i també en la campanya que hem fet, gràcies a Déu, tenim ofertes de jugadors hasta que no esperaven, no? Però sí que seguim en la línia que volem fitxar, pues, mallorquins o balears, primer a nivell de qualitat i segon a nivell de pressupost. Per tant, així seguim aquesta línia de feina.
2: Una altra qüestió, el tema de l'agricultura. M'arriben notícies de que no està tancat i que segurament no es disputarà. Això suposo que se posa en marxa quan en De Michelis encara oficialment era entrenador del Mallorca. Quina és la situació?
3: Bueno, nosaltres rebem una comunicació del Mallorca que no té fetges, saps? Que efectivament ja fa estona i, bueno, insistim i mos diuen que no, que mos varen dir que no hi havia fetges llibres i que possiblement, pues, si es fes a dins la temporada. Però clar, aquest dia ho vam estar repensant i segurament cercarem un rival per intentar fer estornatge el mes d'agost. No esperar.
2: Això de que no dies per venir a Sa Pobla de l'agricultura quan és una tradició, crec que a més juguen amb el Mallorca B. Jo he de jugar amb el Mallorca B, jugues amb el Pobla si vas a l'agricultura i continua sent la tradició. A mi m'adona que, no sé, que a vegades li donen por als entrenadors que després mira com acaben.
3: Bueno, tu ho dius, no sé el que pugui haver passat, però efectivament, si és així com tu dius, És una llàstima perquè nosaltres tenim bona relació amb el Mallorca, la volen seguir tenint i creiem que aquest dia que venien a la Pobla fa mallorquinisme. No sé si sap el president del Mallorca que fa uns anys passats era un poc impossible pensar això. Ja, bueno, això era de més de lluny, no? Però clar, aquest partit era un partit de goig, era un partit de fer content els joves aficionats i, bueno, i molt sap greu, a més, que creiem que nosaltres també volem que el Mallorca sigui de primera divisió i el volem recolzar, però vamos, també des de la distància no ho entenem i hem de respectar pues, aquesta decisió.
2: El que li vendria bé al president del Mallorca i a la direcció esportiva i al club en general és que escoltaien com Martín Munà o Molondro, perquè quan tu estaves al filial va arribar a estar a la segona divisió, al filial, no al primer equip.
3: I així és. Bueno, jo vaig deixar a segona B, però jo seguia de coordinador al futbol base i va arribar a segona divisió. Sí. Amb un gran jugador que després feren útils. Foren útils al primer equip.
2: Recordo el dia que Tomo Serra me presenten Albert Luque i Joan de Saigo i me diu que jugador arribarà a primera divisió. No és que va arribar a primera, és que va ser internacional. Això ara ja no passa, ara és una altra història. I pues, haurien de prendre i no prenen. Res, Martí, bon estiu, seguirem xerrant. Moltes gràcies.
3: Vale, a tu.
2: Pues ha sido contundente el director deportivo de la Unión Deportiva Poblense. Y la noticia con la que hemos abierto, Alfonso Adolfo Muñoz, médico de Mallorca, deja el club para irse al Betis. De momento solo hay salida, de entradas ninguna.
4: Y más que va a haber posiblemente. Mañana estaremos en Aqualand, porque nosotros también salimos, pero de las salidas buenas, refrescantes, con oferta promoción para todos los oyentes. Sigan el programa especial mañana desde Aqualand Mallorca para también inaugurar el verano allí desde el parque acuático. Sigue las noticias, adiós.
1: Onda Cero, tu radio. Más de uno, Illes Balears. Noticias, Patricia Segura, Onda Cero.
5: Muy buenas tardes. El Gobierno prepara un plan de ayuda psicológica para los familiares de los afectados del doble terremoto mortal en Venezuela, según acaba de anunciar la presidenta del Ejecutivo Autonómico, que hoy ha dado luz verde a la nueva Ley Balear de Costas. Con Rafael Barceló en la realización técnica, comenzamos Más de uno Illes Balears Noticias. El Gobierno ha aprobado este jueves la Ley Balear de Costas con el objetivo de salvaguardar el territorio y proteger el mar Mediterráneo. Rodrigo de Miguel, buenas tardes.
6: Buenas tardes. La nueva normativa pretende conservar el patrimonio insular y las construcciones históricas con la creación de registros insulares. También se establece la regulación de la actividad en el litoral mediante la limitación de velocidad de navegación en las zonas más cercanas a la costa. Además, se reconoce el papel de las asociaciones de vecinos que podrán gestionar la titularidad y el uso de boyas. Así lo ha anunciado la presidenta Balear Maga Proens tras el Consell de Govern que se ha celebrado por primera vez desde Ibiza.
7: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de 130 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
6: Proens también ha reclamado una nueva ley estatal de costas que contemple la realidad insular y acusa al Partido Socialista de paralizar el reglamento presentado por el PP en el Senado.
5: Además, la presidenta Balear se ha puesto a disposición de los 10.000 venezolanos residentes en las islas ante el doble terremoto que ha dejado más de una treintena de muertos. Marga Proens ha asegurado que el gobierno está preparando un plan de atención psicológica para ayudar a los familiares de los afectados en las islas ante la tragedia y la incertidumbre.
7: Tot el nostre suport, afecte i solidaritat cap al poble veneçolà davant els dos terratrèmols que han afectat el país. Traslladar-los el nostre condol a totes les famílies de les persones que han perdut la vida y desitjar també una ràpida recuperació de tots els ferits.
5: L'agenda de la presidenta esta tarde seguirà en Ibiza, donde se reunirà con la embajadora de Francia en España.
0: Disfrute de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.

0: Viure l'acció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Elegir Colegio San Agustí de 3 a 11 años y Saporrasa de 5 a 18 años. Las admisiones para el curso 2026-27 siguen abiertas. Contacte con nuestro equipo de admisiones o reserve su visita en la web de Baleares International College.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.